0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: d'ahir i d'avui. I
1: ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
4: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
5: Que bé. Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se bé.
2: Imagina. Imagina Ràdio.
3: Bon dia, són les 8 del matí.
2: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar. Et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura. Però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Les 8 i quasi 5 minuts del matí d'avui dijous, dia 9 de juliol de 2026. I aquí estem, al de Bon Matí, a Imagina Ràdio, engegant el dia, engegant motors i pues, portant-te totes les nostres ganes, intentant-les transmetre. I no sé com estàs tu, però espero i desitjo que estigues bé. Mira, així que desitjos ja fets, les 8 i 5, ara sí. Comença ja el de Bon Matí, com et deia, i avui el de Bon Matí, pues, diverses coses, perquè, per exemple, cal dir-te que avui mateix comença la festa major de Santa Bàrbara. Bueno, el cap de setmana passat ja van fer prefestes, ja van celebrar coses, però avui comença oficialment la festa major fins al dia 19 i en parlarem amb l'alcalde de Santa Bàrbara d'aquí un ratet al de Bon Matí. També farem repàs a les activitats del que queda de setmana. Ens posarem al dia amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i els titulars en portada. I avui és dijous, cal parlar del temps, perquè, escolta, aquests dies, déu-n'hi-do, no sé com ho has passat tu, tant de bo tingués aire condicionat, t'ho hagis passat bé, o estigues a la platja o piscina, però déu-n'hi-do la calor d'estos dies. Però sigue com sigue, ens ho explicarà Eloi Cosó d'aquí un ratet, també. Com sempre, la millor música. Això és indiscutible quan escoltes Imagina Ràdio. I mira que en un segon, ara, les 8 i 6, comença el de Bon Matí.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: María Zambrano deia que no es passa del possible al real, sinó de l'impossible a la veritat.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: I escoltem Anna Mena amb la seva música ligera. Després recordarem el GIA dels Outcasts, però abans pues, ja l'escoltes. Anna Mena, com ja t'he dit.

0: De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: You're way too beautiful, girl.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

43 companyies que generen 1.800 llocs de treball. El foc no dona treva, diu el titular. 5 incendis simultanis a Catalunya tensionen els bombers, que es mostren preocupats per les, pels de Navarcles i Aiguamúrcia, sobretot. El govern inclou la desgravació d'hipoteques en el decret de vivenda per exigència de...

0: especial, diu, cau en el los 300, els 300, que és la banda juvenil que actuava amb violència extrema a Barcelona. I a nivell internacional diu que Trump sacseja la cimera de l'OTAN amb retrets a Europa i sobretot a Espanya. Sánchez minimitza les amenaces del president dels Estats Units de trencar les relacions comercials. A la portada de La Vanguardia, sobre el mateix tema que parlàvem ara com a l'anterior portada, ara al final diu Trump redobla l'amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. Espanya és un soci pèssim, diu. Talleu tot el comerç, incloent-hi les visites, diu el líder dels Estats Units. Washington dona per acabada la treva i llança una altra onada d'atacs contra l'Iran. D'altra banda, l'FMI treu importància a l'impacte de la guerra de l'Iran en l'economia i és que la previsió del creixement de l'economia mundial, per part de l'FMI, és el 3% aquest any, una dècima menys del càlcul anterior i un 3,4% del 2027. Espanya resisteix el lleuger refredament. Els ajuts a la dependència inclouran amics si són cuidadors, no només familiars com fins ara. També cal dir que fins diumenge l'onada de calor, hi haurà onada de calor, i diu que aquesta onada porta a Barcelona a batre el seu rècord històric de 40,9 graus. La cadena d'incendis a Catalunya arriba a l'àrea metropolitana amb incendis a Gavà i Viladecans. Anem ara a la portada del diari Ara. Diu Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Espanya i amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro a l'assumpte. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. Milers de confinats en una jornada de nous incendis. El Parlament va renunciar a obligar els privats a mantenir el bosc. I també pues, es parla sobre la temperatura de Barcelona, diu que fulmina el seu rècord de calor. I anem ara per acabar el repàs a la premsa general a la portada del diari de Tarragona. Diu cop de calor a la feina, vigilància extrema, inspecció, controla l'adaptació de 2.000 empreses de Tarragona a l'onada de calor. Els alcaldes de la petroquímica mostren el seu suport a l'activitat industrial aquí a la província de Tarragona. Diu la defensa dels llocs de treball és la principal reivindicació. Foc a l'Alcamp, més de 1.600 persones confinades en un incendi a Aiguamúrcia que crema 80 hectàrees. Sobre l'onada de calor, diu Vinebre torna a batre el rècord en temperatura a Catalunya amb 44 graus. Al delta de l'Ebre, els musclos del delta moren per les temperatures excessives del mar. I també es fa un apunt sobre successos que diu que hi ha 8 víctimes ja han hagut mortals a les platges de Tarragona en el que va d'aquest estiu. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu el meu gran partit arribarà. Això ho declara Lamine Yamal en una entrevista que concedeix a aquest mitjà. Diu el davanter es mostra molt optimista abans del xoc contra Bèlgica. Diu que té moltes ganes de demostrar el que és. Diu que Portugal, segons declara el jugador, era una de les tres millors seleccions del Mundial i haver-la eliminat pues, els hi dona moltíssima confiança. També sobre el Mundial diu duel de jogo bonito per arribar a quarts, i és que avui hi ha partit França-Marroc a les 10 de la nit. També es parla sobre Alexia Putellas, que diu que ja és la nova jugadora de London City. I acabem amb la portada de l'Esport. Diu, anem a pel Mundial. Això ho diu Pedri en l'entrevista que concedeix a aquest mitjà a l'Esport. Diu que el canari assumeix les crítiques, diu que sap quan juga malament i quan juga bé i reivindica el potencial d'Espanya. Diu que accepten el paper de favorits, ja que són una selecció molt, molt fiable. També sobre el Mundial, sobre el partit d'avui de França-Marroc, que serà a les 10 de la nit, diu el voltatge en l'estrena dels quarts. Diu que la reedició de la semifinal de 2022 promet emocions molt, molt fortes. També es parla sobre Fórmula 1 a la portada de l'Esport i acabem així, diu la parrilla de 2027 en mans de Verstappen.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: L'oli és un aliment o un ingredient?
3: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
2: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
3: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la
0: mel
7: de casa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
8: I arribem a l'informatiu, arribem ja a les 8:30 i ho fem amb la música de Taylor Swift.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu, i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Vinebre arriba als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat en una estació del Meteocat.
3: És la màxima històrica d'este punt de mesura, amb una sèrie que comença del 1998 i és la setena temperatura més alta mai registrada per una estació del Meteocat. El municipi ja va tenir una màxima de 43,7 este dimarts, que s'ha vist superada per dimecres al voltant de les 4 de la tarda. La jornada també ha deixat temperatures que han superat els 42 graus a altres punts de les Terres de l'Ebre.
2: Els ajuts municipals mobilitzen més de 300.000 euros d'inversió al comerç d'Amposta.
3: L'Ajuntament ha tancat la convocatòria 2025 de subvencions per impulsar la modernització i la innovació del comerç local. De prop de 40 comerços presentats, 27 han complert els requisits i han rebut ajuts que cobreixen fins la meitat de la inversió feta, amb un màxim de 6.000 euros per establiment. Els diners s'han destinat a millores en seguretat, noves tecnologies, estalvi energètic i reformes d'imatge dels negocis. La regidora de Comerç, Anna Tomàs, ha destacat que prop dels 60.000 euros aportats per l'Ajuntament han generat un efecte multiplicador molt important a la ciutat. L'alcalde Adam Tomàs ha remarcat que esta línia d'ajuts reforça la competitivitat del comerç local davant els nous reptes del sector.
2: I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional.
3: El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa del 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori, amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, després dels 44 graus d'ahir de Vinebre, avui no sé com està la cosa, com ho tindrem?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 38 i 40 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem a les 9 del matí, d'aquí no res.
3: Fins després.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, és a dir, Can Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.
5: I es el tornarà d'escoltar la música d'Alfred García amb els teus ulls.

0: Inma Rastrero, Devon Matí, Imagina Radio.
1: I si tens ganes de festa major, a partir d'avui mateix i fins al 19 de juliol pots gaudir de la festa major de Santa Bàrbara. Per parlar-ne tenim en nosaltres el seu alcalde, Lluís Gimeno, que ens parlarà pues, això de la festa major. Lluís, molt bon dia. Suposo que ja esteu a tope, no? A punt per començar aquesta festa 2026.
2: Hola, molt bon dia. I vamos, estem ja quasi al punt d'arrencar el repartiment de panoli, que és el primer acte de lo que serien les festes oficials, tot i que el cap de setmana passat vam fer pues, uns esdeveniments molt, molt importants, com és el canvi de les pubilles i els pubills que entren i que surten, i això és un acte multitudinari. Enguany realment ha sigut excepcional. De l'escenari teníem 90 jovens, i això per al poble, pues, la veritat, veure tota aquesta joventut, claro, que a la fi és el futur de la nostra població, és importantíssim.
1: Claro, claro,
2: també,
1: sí.
2: També es va fer una altra cosa molt interessant, que va ser la presentació de les colles que participaran també a totes les festes. La veritat és que també és un acte que està creixent, cada vegada molta més participació dels jovens. Crec que enguany ens instal·lem en una participació de 300 jovens, que això és quasi bé el 10% de la població.
1: Claro.
2: I això li genera un dinamisme i una força a les festes, que pues, evidentment pues, la força que té la joventut i les festes, la veritat, que al final són per la joventut.
1: Claro, claro que sí. Digues, sí.
2: I a la vegada, pues, també, pues, bueno, com a, de fa molts anys, fem un homenatge a un planer que no viu a Santa Bàrbara, però que té les arrels i que continua vivint molt intensament les festes, i que, pues, bueno, el pregoner del planer accent sempre són gent d'excepció. En este cas, hem tingut la presència del pregoner Lluís Fort, que és una persona molt, molt arrelada a la població, i a més professionalment és un gran auditor, i bueno, ens ha donat unes pinzellades de com ha vist canviar la nostra població des de la seva joventut, i també ens ha fet unes pinzellades de com veu el futur de la població. Això han sigut els actes de prefestes, però realment esta tarda en el panol i les dolçaines i les graelles pues, comença oficialment la festa.
1: Molt bé. Una festa pues, que en la que hi ha una mica de tot per a tots els gustos, podríem dir, no? Perquè són 11 dies de festes i aquí dona per a molt, això.
2: Sí, la veritat és que la regidoria i el seu equip treballen molt forts, molt forts. A més està tota aquesta colla de joves que organitzen les penyes i el grup joventut, que la veritat és que fan una feina que fan unes festes magnífiques. Clar, com molt bé has dit, tenim de tot, d'actes que duren molts de dies, com serien el tema dels bous. Santa Bàrbara és un poble taurí, fa molt d'espectacle de bous, però bueno, tenim de tot. Tenim unes nits de ball que enguany han primat molt la qualitat en vez de la quantitat. Penso que el cartell és molt, molt interessant. També, pues, bueno, lo típic, un dinar de paella, un bou estofat, i que seguit també en un acte molt, molt local, que la veritat que des que el fan les penyes és fantàstic, és dels més divertits que hi ha, que seria Ets del Milloret, vull dir que és una cosa que també ens dona molt de sí. Bueno, el típic, les carrosses. Hi ha una cosa que a mi sempre m'agrada destacar moltíssim, perquè al final acabes reconeixent la feina feta durant tots els anys, que és l'homenatge a la bellesa, perquè a l'hora de veritat, si som qui som, és gràcies a que abans de nosaltres hi ha hagut una gent i de baix aquest llegat és com ha anat creixent el poble, i es fa també un dia d'homenatge a la gent gran. També de fa uns anys també es va instal·lar el dia de la dona, o sigui, tots són actes tots destinats de cara a la dona, en l'associació de dones planeres. Bueno, realment, pues penso que tenim un ventall molt ampli, també, bueno, com tots els anys, hi ha les tirades al tir al plat, també, pues, bueno, no sé,
1: claro,
2: per dir una cosa, no? Vull dir,
1: sí,
2: hi ha tants actes que em fa difícil.
1: És impossible.
2: Difícil.
1: Claro.
2: Sí, també hi ha una cosa que també hi ha un dia dels infants, que la veritat és una cosa que està creixent, i en els quals també tenim la participació del centre APASA, que li dona també un dinamisme, i pues, bueno, la veritat és que és molt divertit. Fan una festa que es diu Colors, que la veritat la gent se ho passa fantàstic.
1: Molt bé. Cal dir també que en municipis com Santa Bàrbara, no, que al final no són municipis grans, són municipis més tirant a petits, hi ha molta participació. Vull dir, al final tot el poble s'hi volca en este tipus de festes.
2: Sí, no. O sigui, a veure, realment... Mira si es volca tant la gent a les festes, que com si sembla, et diria que quasi un 50% de la gent de la població, podem estar perfectament parlant de 1.000, 1.200 o 1.500 persones, tots els dies de la plaça Bou. El dia que es fa la Diada de la Paella està també, o sigui, complim tot el que tenim previst. El sopar popular també servim unes 1.500, 1.600 racions. Vull dir, la cursa enigmàtica, que no te l'havia anomenat, que també és un producte de molta qualitat, la veritat és que és un producte de molta qualitat, ha anat creixent, ha anat desenvolupant i està sent un producte de moltíssima qualitat que està ja no solament participant gent de la nostra població, sinó que estem arrastrant ja gent de les poblacions veïnes. Vull dir, tenim una capacitat d'inscripció, me sembla, de 50 colles, això podria venen a equivaldre sobre uns 500 participants, i ara en este moment ja en tenim inscrites 43, que són, bàsicament són a 10 per colla, serien 430, però moltes colles com han acompanyat dels fills i tot això, però bueno, són festes que a participació directa podem estar sobre les 600 persones, però indirecta, però el que et dic, o sigui, bàsicament, els espectacles estan sent de 1.500 persones i això. I això ens fa pensar que no és en festes, això ens fa pensar en una altra cosa, que és la seguretat. Perquè, clar, quan mobilitzem tota aquesta gent a un lloc, doncs la veritat és que ja sabem com funciona tot i bueno, la seguretat, doncs, bueno, que la gent estigui tranquil·la, perquè hem preparat un dispositiu especial per a tots aquests dies, val? Perquè el poble, fora de les zones on està concentrada tota la gent, hi hagi una vigilància especial. I això també és on activem aquest tipus de coses per aquest tipus d'actes.
1: Molt bé, Lluís, ja acabant, m'agradaria que llancessis aquí una invitació per a tothom que mos escolta, perquè sé que a Santa Bàrbara tots són benvinguts, gent del poble i gent que no. Així que què diries a tota la gent que mos escolta?
2: Jo us diria una cosa molt simple. Santa Bàrbara, si és algo, és acollidora. I tothom que ve a Santa Bàrbara és com si vingués a casa seva. I aquesta setmana que ve, una de les millors opcions, no vull dir la millor, perquè tothom pensem que és la millor, una de les millors opcions que hi ha a les Terres de l'Ebre és vindre a les festes de Santa Bàrbara, i aquí us estem esperant.
1: Molt bé, doncs Lluís Gimeno, alcalde de Santa Bàrbara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bones festes.
2: Molt bé, fins una altra. Val, adéu.
0: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
3: De bon matí, Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
3: La millor música
4: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.
7: I arribem a les 9 del matí, arribem ja a l'hora punta i ho fem amb la música de Simply Red. Una de les seves cançons, jo diria, més icòniques és aquesta, Stars.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: I és hora punta, són exactament les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Vinebre arriba als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat en una estació de Meteocat.
5: És la màxima històrica des d'aquest punt de mesura amb una sèrie que comença del 1998 i és la setena temperatura més alta mai registrada per una estació del Meteocat. El municipi ja va tenir una màxima de 43,7 graus este dimarts, que s'ha vist superada per dimecres al voltant de les 4 de la tarda. La jornada també ha deixat temperatures que han superat els 42 graus a altres punts de les Terres de l'Ebre.
4: I els ajuts municipals mobilitzen més de 300.000 euros d'inversió al comerç d'Amposta.
5: L'Ajuntament ha tancat la convocatòria 2025 de subvencions per impulsar la modernització i la innovació del comerç local. De prop de 40 comerços presentats, 27 han complert els requisits i han rebut ajuts que cobreixen fins la meitat de la inversió feta, amb un màxim de 6.000 euros per establiment. Els diners s'han destinat a millores en seguretat, noves tecnologies, estalvi energètic i reformes d'imatge dels negocis. La regidora de Comerç, Anna Tomàs, ha destacat que prop dels 60.000 euros aportats per l'Ajuntament han generat un efecte multiplicador molt important a la ciutat. L'alcalde Adam Tomàs ha remarcat que aquesta línia d'ajuts reforça la competitivitat del comerç local davant els nous reptes del sector.
4: I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional.
5: El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa del 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Studio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori, amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem a més de calor generalitzada?
5: Pues avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 38 i 40 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, pues Andrea, que passes molt bon dia. Fins demà.
5: Fins demà.
9: Ei, què et passa? Fas mala cara.
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
9: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs, saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
11: M'has salvat la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Nits de les Arts, segurament Estimo és la cançó en català avui aquí, al de Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: 7:30 passen de les 9, escoltem Ed Sheeran, Castle on the Hill.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dimecres. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat formada pel 3, el 21, 25, 33, 37 i 42. Complementari el 26 i reintegrament el número 1. Els números de la Bonoloto, el 6, el 7, el 21, 26, 30 i 40. Complementari el 9 i reintegrament el 7. Els números del trio han estat el 4, el 2 i el 7. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 95.871 i la sèrie la 6.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.
1: I recordem ara Paulina Rubio, la cançó es diu I jo sigo aquí.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
7: Bon dia!
6: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
8: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
9: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
8: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
9: JMS Vehicles Industrials.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: I ja que és en la recta final del De Bon Matí avui dijous, anem a parlar del temps. Avui, pues, això, és dijous i arriba Eloi Cosó amb la previsió. Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Imma. Déu-n'hi-do aquesta calor tan i tan extrema que estem tenint, amb un ambient del tot sufocant i un ambient d'un rècord també, en què no s'ha visualit mai la temperatura tan alta registrada en què tenim actualment, que són 44 graus a Vinebre aquests dies, 42 graus a la Pobla de Massaluca, 41 graus a Gandesa, Déu-n'hi-do. A l'Observatori Fabra a Barcelona mai s'ha registrat aquesta temperatura i les nits roents en aquesta època de l'any, 40 graus a l'Observatori Fabra. A Portbou també una mínima que han tingut aquests dies també de 31 graus, Déu-n'hi-do. I l'índex de xafogó també se deixa notar, amb força tota la costa central i litoral sud, en què doncs, les nits són pesades, relativament pesades per l'època, i sembla que aquest patró avui també serà dia extremadament calorós a molta part del territori, especialment tres de l'Ebre, Pla de Lleida, en què l'Ebre doncs, tornarà a superar amb tota probabilitat avui els 39-40 graus, i a Lleida fins i tot 43 o 44 en nivell molt alt i també nivell extrem perquè fa risc d'incendi, compte d'aquest sentit ja que tenim molts focs repartits per arreu de Catalunya aquests dies en què no es va la badar i si es veu alguna columna de fum o algun indici de foc, truca ràpidament al 112, compte en aquest sentit. Semblaria que l'ambient no seria tan pesat, tan sufocant per l'època. Entre divendres i diumenge baixarà un pelet, però notarem doncs, aquesta sensació estival, clarament estival. 34-35 graus una altra vegada, no seran aquests 32-40 o més, però sí que serà 35-36 graus. La setmana vinent viuríem una nova galopada càlida, en aquest cas del nord de l'Àfrica, que arrossegaria pols en suspensió, un cel ben brut tindríem, i vent del sud-est, que portaria doncs, aquesta pols sahariana del nord de l'Àfrica, amb un ambient, una altra vegada, de calor molt i molt intensa, sobre els 37-38, i veurem si batem algun rècord més cap als 40-41 graus. Adéu-siau i compte en aquesta calor i també pel risc elevadíssim d'incendi.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
4: S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches sin verà.
3: Imagina Ràdio.
0: La millor música
3: per sentir-se bé.
5: Imagina.
1: I en només 4 minuts arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al De Bon Matí avui dijous i ho fem d'aquesta manera. Ho fem amb la música dels Pet Shop Boys. Això es diu Go West. I com et deia, pues, posem el punt i final al De Bon Matí. Desitja que passes molt bon dia. Recorda que ara a les 9 i mitja et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions i que tu i jo ens trobem demà a les 8. Que passis. Bon dijous. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Vinebre arriba als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. És la màxima històrica d'este punt de mesura, amb una sèrie que comença des del 1998 i és la setena temperatura més alta mai registrada per una estació del Meteocat. El municipi ja va tenir una màxima de 43,7 este dimarts, que s'ha vist superada pel dimecres al voltant de les 4 de la tarda. La jornada també ha deixat temperatures que han superat els 42 graus a altres punts de les Terres de l'Ebre. Els ajuts municipals mobilitzen més de 300.000 euros d'inversió al comerç d'Amposta. L'Ajuntament ha tancat la convocatòria 2025 de subvencions per impulsar la modernització i la innovació del comerç local. De prop de 40 comerços presentats, 27 han complert els requisits i han rebut ajuts que cobreixen fins la meitat de la inversió feta, amb un màxim de 6.000 euros per establiment. Els diners s'han destinat a les millores en seguretat, noves tecnologies, estalvi energètic i reformes d'imatge dels negocis. La regidora de Comerç, Anna Tomàs, ha destacat que els prop de 60.000 euros aportats per l'Ajuntament han generat un efecte multiplicador molt important a la ciutat. L'alcalde, Adam Tomàs, ha remarcat que aquesta línia d'ajuts reforça la competitivitat del comerç local davant els nous reptes del sector. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa del 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori, amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 38 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Vinebre arriba als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. És la màxima històrica d'este punt de mesura, amb una sèrie que comença des del 1998 i és la setena temperatura més alta mai registrada per una estació del Meteocat. El municipi ja va tenir una màxima de 43,7 este dimarts, que s'ha vist superada pel dimecres al voltant de les 4 de la tarda. La jornada també ha deixat temperatures que han superat els 42 graus a altres punts de les Terres de l'Ebre. Els ajuts municipals mobilitzen més de 300.000 euros d'inversió al comerç d'Amposta. L'Ajuntament ha tancat la convocatòria 2025 de subvencions per impulsar la modernització i la innovació del comerç local. De prop de 40 comerços presentats, 27 han complert els requisits i han rebut ajuts que cobreixen fins la meitat de la inversió feta, amb un màxim de 6.000 euros per establiment. Els diners s'han destinat a les millores en seguretat, noves tecnologies, estalvi energètic i reformes d'imatge dels negocis. La regidora de Comerç, Anna Tomàs, ha destacat que els prop de 60.000 euros aportats per l'Ajuntament han generat un efecte multiplicador molt important a la ciutat. L'alcalde, Adam Tomàs, ha remarcat que esta línia d'ajuts reforça la competitivitat del comerç local davant els nous reptes del sector. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa del 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori, amb obres d'autors ebrencs, i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 38 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Radio.

0: σου.
1: D'avui i d'ahir.
2: Bye.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
1: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
8: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
7: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Declaren que la cinta adhesiva i la pedra lligada al cadàver de Tortosa trobat a l'abril del 2024 coincidien amb els indicis trobats a la finca. En la sessió del judici a l'Audiència de Tarragona, que va tenir lloc ahir dimecres, els agents dels Mossos d'Esquadra van declarar que van trobar la mateixa cinta en una mànega de la finca d'un dels dos acusats. També van indicar que hi havia un llit elàstic amb diverses potes subjectades amb pedres i que en una d'elles n'hi faltava una. Un dels agents va exposar que les pedres que subjectaven el llit elàstic i a la víctima eren similars. També van assegurar que era difícil que una sola persona pogués moure el cadàver i llançar-lo al riu per la dificultat en l'accés i pel seu pes. La fiscalia demana 25 anys de presó als acusats per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La Ràpita reforça la prevenció davant les altes temperatures amb polseres intel·ligents. L'Ajuntament ha adquirit 21 dispositius per al personal de la brigada municipal pensats per protegir-los mentre es realitzen els treballs a l'exterior durant la calor de l'estiu. Els aparells controlen la temperatura corporal i ambiental i avisen amb so, llum i vibració quan detecten risc per calor. Així, el treballador pot aturar-se, buscar ombra i hidratar-se abans de continuar la feina. La iniciativa, impulsada per les regidories de Serveis i Obres i de Recursos Humans, busca garantir la salut dels empleats municipals i prevenir riscos durant els episodis de calor extrema. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Podcam a Tivisa. També en el marc del festival, des d'avui i fins diumenge, se celebrarà Pòrtic Eufònic, amb la inauguració de les instal·lacions Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Schenfel amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms destacats. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 38 a Arnes i 40 graus a Riba-roja d'Ebre i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio. Let's move.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
6: Actes i festa per a grans i petits.
5: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
6: Tota la programació a jesús.cat.
5: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon dia!
1: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
7: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
6: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
7: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
6: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
7: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
6: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
8: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
9: Imagina Radio.
10: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: és la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Declaren que la cinta adhesiva i la pedra lligada al cadàver de Tortosa trobat a l'abril del 2024 coincidien amb els indicis trobats a la finca. En la sessió del judici a l'Audiència de Tarragona, que va tenir lloc ahir dimecres, els agents dels Mossos d'Esquadra van declarar que van trobar la mateixa cinta en una mànega de la finca d'un dels dos acusats. També van indicar que hi havia un llit elàstic amb diverses potes subjectades amb pedres i que en una d'elles n'hi faltava una. Un dels agents va exposar que les pedres que subjectaven el llit elàstic i a la víctima eren similars. També van assegurar que era difícil que una sola persona pogués moure el cadàver i llançar-lo al riu per la dificultat en l'accés i pel seu pes. La fiscalia demana 25 anys de presó als acusats per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La Ràpita reforça la prevenció davant les altes temperatures amb polseres intel·ligents. L'Ajuntament ha adquirit 21 dispositius per al personal de la brigada municipal pensats per protegir-los mentre realitzen els treballs a l'exterior durant la calor de l'estiu. Els aparells controlen la temperatura corporal i ambiental i avisen amb so, llum i vibració quan detecten risc per calor. Així, el treballador pot aturar-se, buscar ombra i hidratar-se abans de continuar la feina. La iniciativa, impulsada per les regidories de Serveis i Obres i de Recursos Humans, busca garantir la salut dels empleats municipals i prevenir riscos durant els episodis de calor extrema. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Podcam a Tivisa. També en el marc del festival, des d'avui fins diumenge, se celebrarà Pòrtic Eufònic, amb la inauguració de les instal·lacions Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Schenfield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms destacats. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 38 a Arnes i 40 graus a Riba-roja d'Ebre i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
8: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Diputació de Tarragona acaba l'eixamplament del pont de la T324 entre Benissanet i Móra d'Ebre i es reobre al trànsit. Ja es pot circular amb més comoditat per la infraestructura que s'acaba de reobrir al trànsit aquesta setmana després que s'ha ampliat fins als 9 metres d'amplada. Les obres dels darrers mesos han obligat a construir un pas alternatiu dins del barranc del riu. Esta ampliació és una de les principals actuacions del condicionament de la T324 que la Diputació executa des del juliol del 2025 i que es preveu enllistir durant la tardor. La inversió és de més d'1.980.000 euros. El Consorci d'Aigües de Tarragona consolida l'ús de polseres intel·ligents contra els cops de calor. Aquests braçalets controlen la temperatura corporal i ambiental i activen una alarma si detecten risc per calor, ajudant a prevenir cops de calor entre els treballadors. Per segon any consecutiu, la iniciativa forma part del protocol de seguretat del Consorci davant les altes temperatures i complementa altres mesures com l'adaptació dels horaris, el subministrament de roba i material de protecció, punts d'ombra, hidratació i formació en primers auxilis. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesa o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt elevades. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 38 a Arnes i 40 graus a Riba-roja d'Ebre i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb Vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb Vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon dia!
1: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
8: Soul sisters, let me hear ya.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Diputació de Tarragona acaba l'eixamplament del pont de la T324 entre Benissanet i Móra d'Ebre i es reobre al trànsit. Ja es pot circular amb més comoditat per la infraestructura que s'acaba de reobrir al trànsit aquesta setmana després que s'ha ampliat fins als 9 metres d'amplada. Les obres dels darrers mesos han obligat a construir un pas alternatiu dins del barranc del riu. Esta ampliació és una de les principals actuacions del condicionament de la T324 que la Diputació executa des del juliol del 2025 i que es preveu enllistir durant la tardor. La inversió és de més d'1.980.000 euros. El Consorci d'Aigües de Tarragona consolida l'ús de polseres intel·ligents contra els cops de calor. Aquests braçalets controlen la temperatura corporal i ambiental i activen una alarma si detecten risc per calor, ajudant a prevenir cops de calor entre els treballadors. Per segon any consecutiu, la iniciativa forma part del protocol de seguretat del Consorci davant les altes temperatures i complementa altres mesures com l'adaptació dels horaris, el subministrament de roba i material de protecció, punts d'ombra, hidratació i formació en primers auxilis. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesa o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt elevades. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 38 a Arnes i 40 graus a Riba-roja d'Ebre i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
8: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Declaren que la cinta adhesiva i la pedra lligada al cadàver de Tortosa trobat a l'abril del 2024 coincidien amb els indicis trobats a la finca. En la sessió del judici a l'Audiència de Tarragona, que va tenir lloc ahir dimecres, els agents dels Mossos d'Esquadra van declarar que van trobar la mateixa cinta en una mànega de la finca d'un dels dos acusats. També van indicar que hi havia un llit elàstic amb diverses potes subjectades amb pedres i que en una d'elles n'hi faltava una. Un dels agents va exposar que les pedres que subjectaven el llit elàstic i a la víctima eren similars. També van assegurar que era difícil que una sola persona pogués moure el cadàver i llançar-lo al riu per la dificultat en l'accés i pel seu pes. La Fiscalia demana 25 anys de presó als acusats per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La Ràpita reforça la prevenció davant les altes temperatures amb polseres intel·ligents. L'Ajuntament ha adquirit 21 dispositius per al personal de la brigada municipal, pensats per protegir-los mentre realitzen els treballs a l'exterior durant la calor de l'estiu. Els aparells controlen la temperatura corporal i ambiental i avisen amb so, llum i vibració quan detecten risc per calor. Així, el treballador pot aturar-se, buscar ombra i hidratar-se abans de continuar la feina. La iniciativa, impulsada per les regidories de Serveis i Obres i de Recursos Humans, busca garantir la salut dels empleats municipals i prevenir riscos durant els episodis de calor extrema. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Podcam a Tivisa. També en el marc del festival, des d'avui i fins diumenge, se celebrarà Pòrtic Eufònic, amb la inauguració de les instal·lacions Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Schenfield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms destacats. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 38 a Arnes i 40 graus a Riba-roja d'Ebre i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu. Passar la vida amb tu. Imagina Ràdio.
3: La millor música.
2: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Declaren que la cinta adhesiva i la pedra lligada al cadàver de Tortosa trobat a l'abril del 2024 coincidien amb els indicis trobats a la finca. En la sessió del judici a l'Audiència de Tarragona, que va tenir lloc ahir dimecres, els agents dels Mossos d'Esquadra van declarar que van trobar la mateixa cinta en una mànega de la finca d'un dels dos acusats. També van indicar que hi havia un llit elàstic amb diverses potes subjectades amb pedres i que en una d'elles n'hi faltava una. Un dels agents va exposar que les pedres que subjectaven el llit elàstic i a la víctima eren similars. També van assegurar que era difícil que una sola persona pogués moure el cadàver i llançar-lo al riu per la dificultat en l'accés i pel seu pes. La fiscalia demana 25 anys de presó als acusats per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La Ràpita reforça la prevenció davant les altes temperatures amb polseres intel·ligents. L'Ajuntament ha adquirit 21 dispositius per al personal de la brigada municipal pensats per protegir-los mentre realitzen els treballs a l'exterior durant la calor de l'estiu. Els aparells controlen la temperatura corporal i ambiental i avisen amb so, llum i vibració quan detecten risc per calor. Així, el treballador pot aturar-se, buscar ombra i hidratar-se abans de continuar la feina. La iniciativa, impulsada per les regidories de Serveis i Obres i de Recursos Humans, busca garantir la salut dels empleats municipals i prevenir riscos durant els episodis de calor extrema. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Podcam a Tivisa. També en el marc del festival, des d'avui i fins diumenge, se celebrarà Pòrtic Eufònic, amb la inauguració de les instal·lacions Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Schenfield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms destacats. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Continuem amb temperatures elevades a causa de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 38 a Arnes i 40 graus a Riba-roja d'Ebre i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se...

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
4: Bon dia!
3: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
2: Imagina Ràdio. Números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
2: Per sentir.

0: Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Diputació de Tarragona acaba l'eixamplament del pont de la T324 entre Benissanet i Móra d'Ebre i es reobre al trànsit. Ja es pot circular amb més comoditat per la infraestructura que s'acaba de reobrir al trànsit aquesta setmana després que s'ha ampliat fins als 9 metres d'amplada. Les obres dels darrers mesos han obligat a construir un pas alternatiu dins del barranc del riu. Esta ampliació és una de les principals actuacions del condicionament de la T324 que la Diputació executa des del juliol del 2025 i que es preveu enllistir durant la tardor. La inversió és de més d'1.980.000 euros. El Consorci d'Aigües de Tarragona consolida l'ús de polseres intel·ligents contra els cops de calor. Aquests braçalets controlen la temperatura corporal i ambiental i activen una alarma si detecten risc per calor, ajudant a prevenir cops de calor entre els treballadors. Per segon any consecutiu, la iniciativa forma part del protocol de seguretat del Consorci davant les altes temperatures i complementa altres mesures com l'adaptació dels horaris, el subministrament de roba i material de protecció, punts d'ombra, hidratació i formació en primers auxilis. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesa o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. Tot i les altes temperatures, tant la mínima com la màxima, demà seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
7: Imagina Ràdio.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Diputació de Tarragona acaba l'eixamplament del pont de la T324 entre Benissanet i Móra d'Ebre i es reobre al trànsit. Ja es pot circular amb més comoditat per la infraestructura que s'acaba de reobrir al trànsit aquesta setmana després que s'ha ampliat fins als 9 metres d'amplada. Les obres dels darrers mesos han obligat a construir un pas alternatiu dins del barranc del riu. Esta ampliació és una de les principals actuacions del condicionament de la T324 que la Diputació executa des del juliol del 2025 i que es preveu enllistir durant la tardor. La inversió és de més d'1.980.000 euros. El Consorci d'Aigües de Tarragona consolida l'ús de polseres intel·ligents contra els cops de calor. Aquests braçalets controlen la temperatura corporal i ambiental i activen una alarma si detecten risc per calor, ajudant a prevenir cops de calor entre els treballadors. Per segon any consecutiu, la iniciativa forma part del protocol de seguretat del Consorci davant les altes temperatures i complementa altres mesures com l'adaptació dels horaris, el subministrament de roba i material de protecció, punts d'ombra, hidratació i formació en primers auxilis. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesa o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. Tot i les altes temperatures, tant la mínima com la màxima, demà seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
7: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 10 al 18 de juliol, prepara per viure Jesús com mai.
2: Actes i festa per a grans i petits.
1: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
2: Tota la programació a jesús.cat.
1: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Club de Rem Tortosa suma 3 medalles al Campionat d'Espanya en categories aleví i infantil. Vega D'Amato i Emma Ripoll han pujat al podi amb la plata en doble scull aleví femení, mentre que Ivan Pons i Ernest Myers s'han fet amb el bronze en categoria masculina. També hi ha hagut bronze per a l'equip de 4 scull infantil femení, format per Aina Vinaixa, Bruna Sales, Noa Gabriel i Chloe Valls. Més de 3.000 usuaris fan ús del bus a demanda de la Terra Alta el darrer any. Clic.cat, que opera l'empresa IFE, permet desplaçar-se des dels respectius municipis fins a Gandesa, on és possible enllaçar amb diferents expedicions per arribar fins a altres punts fora de la comarca com Tortosa. El servei es va estrenar el novembre del 2024 i recull els passatgers si prèviament ho han demanat per l'aplicació o per telèfon. El Consell Comarcal i Transports i Mobilitat han consolidat la millora de les connexions amb Barcelona i es treballa per millorar l'oferta cap a Reus i Tarragona. També està en fase d'estudi la proposta per enllaçar la comarca amb Lleida. Les revistes culturals ebrenques, Solstici i La Rara, guanyen embranzida i planten cara en paper en plena era de la immediatesa. Mentre Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. El director de Solstici, Quim Melchor, reconeix que moltes persones de la seva generació tornen a valorar el format físic després d'anys de consum digital constant i que la revista va néixer precisament amb la voluntat d'oferir una alternativa. Les subvencions i subscripcions són vitals per a aquestes capçaleres que demostren que es poden gestar lluny de les grans ciutats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. Tot i les altes temperatures, tant la mínima com la màxima, demà seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Mama, papa, ja ha fet el forn. El pastís ja està.
6: Que bé. Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
10: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
9: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.
11: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El club de rem Tortosa suma 3 medalles al Campionat d'Espanya en categories aleví i infantil. Vega D'Amato i Emma Ripoll han pujat al podi amb la plata en doble scull aleví femení, mentre que Ivan Pons i Ernest Myers s'han fet amb el bronze en categoria masculina. També hi ha hagut bronze per a l'equip de 4 scull infantil femení, format per Aina Vinaixa, Bruna Sales, Noa Gabriel i Chloe Valls. Més de 3.000 usuaris fan ús del bus a demanda de la Terra Alta el darrer any. Clic.cat, que opera l'empresa IFE, permet desplaçar-se des dels respectius municipis fins a Gandesa, on és possible enllaçar amb diferents expedicions per arribar fins a altres punts fora de la comarca com Tortosa. El servei es va estrenar el novembre del 2024 i recull els passatgers si prèviament ho han demanat per l'aplicació o per telèfon. El Consell Comarcal i Transports i Mobilitat han consolidat la millora de les connexions amb Barcelona i es treballa per millorar l'oferta cap a Reus i Tarragona. També està en fase d'estudi la proposta per enllaçar la comarca amb Lleida. Les revistes culturals ebrenques, Solstici i La Rara, guanyen embranzida i planten cara amb paper en plena era de la immediatesa. Mentre Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. El director de Solstici, Quim Melchor, reconeix que moltes persones de la seva generació tornen a valorar el format físic després d'anys de consum digital constant i que la revista va néixer precisament amb la voluntat d'oferir una alternativa. Les subvencions i subscripcions són vitals per a aquestes capçaleres que demostren que es poden gestar lluny de les grans ciutats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. Tot i les altes temperatures, tant la mínima com la màxima, demà seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Gina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. El Club de Rem Tortosa suma 3 medalles al Campionat d'Espanya en categories aleví i infantil. Vega D'Amato i Emma Ripoll han pujat al podi amb la plata en doble scull aleví femení, mentre que Ivan Pons i Ernest Myers s'han fet amb el bronze en categoria masculina. També hi ha hagut bronze per a l'equip de 4 scull infantil femení, format per Aina Vinaixa, Bruna Sales, Noa Gabriel i Chloe Valls. Més de 3.000 usuaris fan ús del bus a demanda de la Terra Alta el darrer any. Click.cat, que opera l'empresa IFE, permet desplaçar-se des dels respectius municipis fins a Gandesa, on és possible enllaçar amb diferents expedicions per arribar fins a altres punts fora de la comarca com Tortosa. El servei es va estrenar el novembre del 2024 i recull els passatgers si prèviament ho han demanat per l'aplicació o per telèfon. El Consell Comarcal i Transports i Mobilitat han consolidat la millora de les connexions amb Barcelona i es treballa per millorar l'oferta cap a Reus i Tarragona. També està en fase d'estudi la proposta per enllaçar la comarca amb Lleida. Les revistes culturals ebrenques, Solstici i La Rara, guanyen embranzida i planten cara en paper en plena era de la immediatesa. Mentre Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. El director de Solstici, Quim Melchor, reconeix que moltes persones de la seva generació tornen a valorar el format físic després d'anys de consum digital constant i que la revista va néixer precisament amb la voluntat d'oferir una alternativa. Les subvencions i subscripcions són vitals per a aquestes capçaleres que demostren que es poden gestar lluny de les grans ciutats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. Tot i les altes temperatures, tant la mínima com la màxima, demà seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

0: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir